confiant, no érem els qui som. Quan l'hi no es criança, de tot de milla d'innocència, i na mitja és dit allà, té 40 al peix que mai n'ha.